0: Buenas, i aquí seguim, aquí a les estudis centrals de Ràdio Balear. Ara anem a parlar un poquet de... Vam entrar en aquesta tertúlia de... Però deixem el futbol de costat i ara parlarem de política, analitzarem el que han estat les eleccions a Andalusia. Tenim aquí en Segis. Segis, muy bo, molt bones, com estàs, estimat?
1: Molt bé, aquí seguimos. Aquí seguimos.
0: Aquí seguimos, hem tingut un desquadre.
1: Aquí seguimos.
0: Aquí seguimos. I, bueno, mem, com has vist les eleccions d'Andalusia? Quina és la lectura que fas tu?
1: Bueno, pues que en Pedro Sánchez està com el Mallorca. A punto del descenso. A punto del descenso. I se li pot donar, com a ell li agrada, donar la culpa a molts factors aliens a ell, ajenos a ell. Però ell és el problema del Partit Socialista Espanyol en aquest moment.
0: Partido Sanchista.
1: Ell és el problema, ell és el problema. I encara que diguin que els resultats no són extrapolables, pues sí que ho són, sí que ho són. I li estan fent molt de mal li estan fent molt de mal al Partit Socialista Obrer Autèntic. D'aquest crec que és el gran problema. Se poden escudar i excusar en que en Moreno Bonilla no ha tret la majoria absoluta que tots pronosticàvem, hasta el CIS tothom li donava la majoria absoluta. Només crec que era un o dos d'empreses d'enquestes que li donaven una horquilla entre 54 i el 59 a un de la majoria absoluta, que al final han estat dos, però tots els altres li donaven la majoria absoluta. Bueno, se pot escudar amb això, es pot celebrar que no ha tret majoria absoluta al Partit Popular, però aquí jo crec que hi ha dues lectures importantíssimes. Primera, la debacle del Partit Socialista en el feu històric del socialisme.
0: Gran caladero de votos.
1: No li basta a Extremadura, que ja el PP li ha passat per damunt. Aquí li ha passat per damunt. El PP, malgrat, no ha tret la majoria absoluta, repeteix, però ha tret 150.000 vots més que va treure a les passades eleccions del Partit Popular, però és que li ha tret 800.000 vots més en el Partit Socialista. Hombre, que en el feudo històric del PSOE, auténtico, el PP li tregui 800.000 vots més, 13 punts per damunt. Bé, i després diguis que no té res que veure el que està passant a Moncloa, pues escolta, que segueix que sí, cosechando derrotas.
0: Dóna la sensació de que estan vivint, que estan visquent en el món de Yupi, que dins Moncloa ha muntat una bimbolla, que el gran en Pedro Sánchez se vol eternitzar en el poder, se vol me cargo primer al partit antes que a mi, i antes que m'eixen a mi.
1: Ell vol aprofitar fins al darrer segon dins el Partit Socialista Obrer Espanyol d'en Pedro Sánchez. Vol aprofitar fins en el darrer segon. I bueno, ho està fent. A costa de què? De que regressa a 144 o 148 anys d'història del Partit Socialista. A costa de que regressa. Però ell tant li dona. Ell no és socialista. Ell és sanchista. Tant li dona. Si a un moment donat li diuen, escolta, si te'n vas a vots, t'assegura 4 anys més de president o 8 anys més de president, se farà de vots. Ell no té cap escrúpol, ell no té cap ideal, Ell no té cap principi. A ell tant li dona una cosa o l'altra. Ell és el principi i el fin. O sea, ell és en Pedro Sánchez. És el rei sol. Tant se'n fot de tot. I, efectivament, per tant, tot li dona igual. Després hi ha un tema que també ho ha alimentat. Perquè és que tot ho ha alimentat a Sánchez. D'això, vots, ell alimenta vots. Ell alimenta, ell posa contra les cordes en, jo que sé, propostes que presenta en el Parlament, tot això li posen el paper contra les cordes, perquè, claro, si vota, si li pareix bé el que diu en Pedro Sánchez, perquè és interessant, poques coses, però qualcuna, té que anar alerta que després per la dreta li diuen perquè està espantat amb en Sánchez. Si fa amb en Sánchez, pues, si se va amb vots, perquè és normal, pues, l'altre se va contra la dreta. Sempre s'ha col·locat-lo perquè és un autèntic manipulador i ho sap fer molt bé. Ho sap fer molt bé. Des de l'ego, com a president, és nefasto. Ara, que reconeixer-li que com a manipulador, escolta, no té, però és que no té ningú que li pugui arribar sol a les sabates. És espectacular, tio, com manipula les situacions, com manipula les... tot, es comenta tot. Però, claro, escolta, ha perdut Extremadura, ha perdut Aragó, ha perdut Castilla y León, i ara Andalusia, el País Basc, ja saben que no és seu, Catalunya ja saben que no és seva, a Galícia, encara que no s'hagin fet al·lusió, no és d'ell. A mi que m'expliquin com el CIS li pot donar 12 punts per damunt del PP. Que m'ho expliquin, perquè de bon els atreuen, de bon els atreuen. Ahir vespre sentia el desbarat de dir home, que no són extrapolables a ser nacionals.
0: Sergi, dir una cosa. En aquest sentit, jo personalment estic fins a nassos d'escoltar el mateix. Quan té eleccions que no són eleccions generals, no, això no lo podem extrapolar a nivell nacional.
1: Claro.
0: No són conscients de que a nivell nacional això se pot traduir, per exemple, en una un castanyazo que se pot pegar el PSOE per al de...
1: Però això, bé, això ho tenen assumit, per això que són amb aquest discurs, per mantenir-se en el poder, perquè del moment que reconeguis que esto es representativo de lo que quiere la sociedad y nos la vamos a pegar, inmediatamente has de convocar eleccions, perquè saps que tens la societat en contra. Però quan no ho reconeixen, després hi ha una altra part de discurs que a mi m'aixerria, em fa molta gràcia, i jo no som gens amic de vots, o sigui, se me revuelven les tripes si tens que pactar amb vots, per, no amb vots per ser vots. No em vull, perdó. Jo, amb aquests vots de Navascal, de Butzade, d'en Garriga, aquest tipus de vots. A mi, vots, diguéssim, que estigués dirigits per els intel·lectuals del seu moment. En Vidal Quadra, en Espinosa, en Macaia, tota aquesta gent, a mi no me molestaria tant. A mi el que me molesta és un populista en tot el que conduix populisme d'oportunisme, de mentiroso, de falso tal, com en Navascal. A mi me preocupa això, perquè és un altre com en Pedro Sánchez. Quan se li acabi el xollo de la política, se'n va. Ha viscut de xiringuitos, i ara té un xiringuito propi, que és vots, i lo maneja com un xiringuito propi. La gent ja està avorrida d'ell. I, de fet, en aquestes eleccions s'ha vist una cosa claríssima. Ha tocat techo. Podran vendre el que vulguis. És vera que ells han pujat un, i el PP ha baixat 5. Però ha tocat techo. Només ha tret. Tinc aquest dato per aquí. Però unes dècimes més que en el 2022... Per tant, fixa't, ha fet concretament, ara t'ho dic, bé, unes poques dècimes més de... que, mira, va treure, ha fet un 13,8% i el 2022 va treure un 13,4%. Només ha pujat 75.000 vots. La meitat del que ha pujat tot sol, és PP. El que per, després per reparto provincial i totes aquestes coses no se reflecteix en els escons per reparto que hi ha per províncies. La província té molts escons i té molt de votants, però clar, tu d'aquesta província treus un resultat més, més fluixot i les altres les treu més bo, però clar, tens menys diputats perquè t'han baixat. És aquest joc de la fórmula d'on...
0: La famosa ley d'on.
1: Bueno, no és una ley, és una fórmula, realment. No, sí, no, no, és que no és una ley, perquè no està...
0: Yeah.
1: No està de sona. Tot la coneixem per la ley d'on.
0: La ley d'on.
1: Per la ley d'on. Però realment és una fórmula matemàtica. No, no, bueno. No. A cap país la tenen com una llei, perquè no, no, no existeix. Però sí, però sí, la fórmula o la ley d'on, pues te fa que reparto. I no mos oblidem que, pues, que és gran fracàs de sa, de PSOE, una altra vegada més, ha estat engreixar
0: Andalucía.
1: Que són gent que no traguen en Pedro Sánchez. Que no traguen en Pedro Sánchez. I ja varen dir que si se necessitava no hi serien, que no l'has de cercar. O sigui, són gent que va a mort. Perquè en Maillo ha fet el ridícul, també. Maillo també...
0: En Maillo se va posar de baixes faldes i nunca mejor dicho de na...
1: De Yolanda
0: i li ha anat bé ella, pues, i això ja li ha anat bé. I,
1: però no ha fet això, no. I ha tret un excel·lent, però un excel·lent resultat, perquè claro, ha menjat de Podemos, de Sumar, tota la gent aquesta, de Maillo, ha sumat d'allà, i ha sumat de PSOE.
0: Exacte, els socialistes descontentos.
1: Descontentos i que no votaran mai a la dreta.
0: O que no estan a pànic.
1: Que volen votar i entonces se van en aquesta opció i aquest ha arrasat, que no sé si és a Càdiz o això, ha arrasat. Però bueno, aquí estan. Després de tot això, jo vull venir a Palma perquè avui he llegit un comentari d'una, no sé qui és, en Rubén Castro d'Especip.
0: En Rubén Castro és el portaveu, però bueno, tota la vida un paniaguado,
1: bueno,
0: de cargo.
1: Pues el tio, quan li han demanat per les eleccions, no ha tingut un altre corresi que dir, és un desastre per al PP. Demuestra que la estrategia de Núñez Feijóo es equivocada, porque el PP siempre convoca elecciones para perder y acabar dependiendo aún más de Vox. El PP es el partido que más ha retrocedido en esas elecciones. Esto significa que la ciudadanía castiga políticas como son las que se aplican en Baleares, con la destrucción de servicios públicos y una privatización en la sanidad y la educación. Bien, si el conoces de part meva, le puedo decir, tonto baba. Señor Rubén Castro, el PP no convoca elecciones para perderlas de entrada o para depender de vos. Aquestes eleccions estaven convocades per llei, perquè havien complit els 4 anys.
0: Són les que te toquen cada 4 anys.
1: O millor que els conceptes de democràcia i de temps i tot això, aquest senyor encara no ho controla.
0: No m'ha sigut jove.
1: Cada 4 anys
0: s'han
1: de convocar eleccions. I aquí s'estan convocant eleccions a Andalusia. No s'han adelantat com a Extremadura.
0: És perquè tocava per cicle. Per lo que dic,
1: tocava. Per tant, no és això. I efectivament... ha perdut el PP, ha baixat el PP, perquè l'exercici d'espoda desgasta. És així, però no ha perdut per la privatització, per què m'ha dit, que no sé quina tonteria més ha dit, per los servicios públicos, la privatización de la sanidad y de la educación, y tal y cual. Ara mos dirà que és perquè Andalusia també no se xerra català, o igual diu una tonteria d'aquestes, bueno, o no és un mèrit el català a Andalusia. Se convocava, se que deia que convoca, té un desgast, no? Però a mi que m'expliqui. És que ets allò, que per la vista és un intel·lectual del PSOE.
0: A pan i aguado tota la vida.
1: Què vol que te digui? I entonces, se debacle del PSOE que ha estat? Per què ha estat? Perquè si no és culpa d'en Sánchez.
0: És de Mopongo.
1: De Mopongo. Per què? Perquè els andaluzes són tontos. Aquí és que no hi ha més d'això. I després, insisteix, que me sap molt de greu tenir que depenir de vots. Bé, bueno, depenir entre cometes. La situació és un poc semblant a lo que és a Mallorca, a Balears. Com? Tota l'esquerra no arriba ni per a Somos a el que té el PP, però perquè no arriba ni per a Somos, no sumen per a la zona, i per tant realment vots no fa falta, realment vots no fa falta, realment, que després sí que fa falta perquè el necessites per tenir les majories. Però mira, el PP té 53 quan tota l'oposició té 36-41.
0: No arriba ni
1: 12 per davall, 12 per davall de el PP. Hombre, el PP podria governar perfectament amb un pacte, de mesures, com se va fer aquí a Balears, que no van entrar en el govern, però van firmar un pacte de 101 mesures, que després, una canyada, sobre tal, la mascada, tal, s'ha encarregat aquest pacte i l'han anat remodelant a la seva, segons embufaves vent, i segons els seus interessos. Però, bueno, podríem fer el mateix allà. Podríem fer el mateix allà, perquè, hombre, si demà Moreno Bonilla se presenta a seleccions, a selecció com a president, ja sabem que els 41 vots de l'esquerra no els atendrà, i tindrà 56, però vots, què farà? Votarà en contra d'ell? S'alinearà amb el PSOE i tal? Pues ja ho ha fet a Extremadura. Ja ho ha fet a Extremadura. Això té un cost per vots. I s'estava gent, ells aspiraven a estar entre el 15 i el 20% i han quedat en el 13,8%.
0: I penses que Vox Segis visto a, vale que la castanya no està tan forta,
1: no ha tingut cap castanya, no, Vox ha pujat,
0: però en Moreno Bonilla trobes que podria perfectament, si ho dic, governar tot sol sense necessitat de Vox?
1: Però què t'estic dient? Teòricament ho tindria que fer. Ho tindria que fer perquè, hombre, si el PP estigués a 6 o 7 de la majoria absoluta, bueno, jo te diria, pues no, tens que pactar. Oiga, has pujat amb vots? Has pujat amb vots? I tens 53 diputats, a dos de la majoria absoluta. Tota l'esquerra ha baixat i estan a 12 diputats d'agafar en el PP. Hombre, jo què vol que te digui? Aquests 15, que són 15 o no sé quants, de
0: Vox,
1: 15, els has de fer volar d'aquesta manera. Ah, sí, no me das dos consejerías o tres consejerías.
0: Ja deien que volien demanar conselleries.
1: Pues si no me das dos o tres consejerías, pues entonces voy a votarte en contra. Vox està en aquesta tessitura, en este momento procesal, perquè, claro, ja se veu que ha baixat. Que ha baixat, no, que ha tocat techo. Se veu que ha tocat techo. Vas a seguir forzando la màquina, vas a seguir forzando la màquina, a pesar de que ets segur que no hi haurà convocatòria d'eleccions a Andalusia. Jo te diria, Moreno Bonilla és, per mi, és imatge des...
0: El PP és molt moderat.
1: Molt moderat i molt negociador, i arribarà. I si ha de pactar amb vots, doncs pactarà amb vots. I no passa res. I no passa res. Per molt de que en aquest país, per part de Moncloa i per part de tots, s'ha volgut vendre que quan tot es bloc d'esquerres més els independentistes se poden juntar per governar, o els nacionalistes se poden... tenim que escoltar el discurs sempre de que és lo que ha querido, esto es lo que ha querido la mayoría progresista d'Espanya. Pues si ara estan votant però en gran majoria a la dreta, no m'agrada vots, però és el que ha elegit la majoria.
0: Ara la gent no vol que ho governeu vosaltres, volen que governin els altres.
1: Liberal conservadora és el que ha elegit el poble, la majoria liberal conservadora. I què és? Que és més lícit pactar amb Bildu que amb vots. És més lícit pactar en Junts o Esquerra Republicana, que varen participar en un cop d'estat, sedició, i varen ser condemnats pel Tribunal Suprem espanyol. Varen ser condemnats, després els han amnistiat en Pedro perquè li interessava, per la seva...
0: I un postura per Europa com a Pedro per su casa.
1: Sí, encara tenim un de fuit que també el que tenia que dur esposat i presentat davant la justícia. Bueno, pues, és més lícit pactar tots aquests que en vots.
0: No vull molt
1: pues de diferència. Jo crec que és igual de dolent, però és igual de lícit, perquè són partits que estan legalitzats i que han estat triat democràticament. Que no m'agraden, no m'agraden, però què li puc fer? És el que hi ha. És que no puc fer una altra cosa. Tenc que tregar, ojalà, no fes falta, però tenim que tregar. I me pot ser per aquesta adjuntiva. No m'agrada, però per què me tenc que tregar a Bildu, que està administrant els meus interessos a Espanya, des d'una visió independentista, o perquè he d'aguantar Esquerra Republicana de Catalunya, o fins i tot el Partit Nacionalista Basco, que és un partit de dretes que quan li interessa se fa d'esquerres, o Junts, que és un partit de dretes que quan li interessa se fa d'esquerres, perquè he d'aguantar aquest i acceptar que és lícit amb ells i no amb vots, que insisteu, que no m'agraden les seves polítiques, no m'agraden, o sigui, les seves idees, el teu discurs, no m'agrada, de contra l'aborto, contra el divorci, en contra de la immigració, contra d'Europa, en contra de tot. Mm-hmm. Però veient que xupa de tots els sitios, després, de tot el xiringuito, no m'agrada, però perquè a mi que me perdonin, és igual de lícit que l'altre. Lectura d'ahir, en el final, un boníssim, un extraordinari resultat de Moreno Bonilla. La gent ha refrendat el seu model de feina, perquè treure 53 diputats a la cuna, allà on està arraigat, molt arraigat el socialisme, juntament amb Astúries, treure 150.000 vots més i quasi duplicant el Partit Socialista Obrer Espanyol, doncs jo que te diria, un èxit molt, molt, molt, molt bo de Moreno Bonilla. Un èxit important de vots que se mantén en el percentatge, amb una diferència de 4 dècimes. Un èxit d'Adelante Andalucía, que ha sabut recollir i reconduir tot aquest vot de l'esquerra, més radical, certa, però d'aquesta esquerra que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha despreciat, ha insultat i ha arrenconat.
0: Mm-hmm. Seguis, feim una aturadeta per la públic?
1: Sí, perquè me queden els fracassos.
0: No, i pues, si vols podem parlar també de, no sé, de tot el que més podem xerrar. Feim aquesta aturada i seguim.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Esbrolledor.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterránea como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrolledor. Tienes que conocerlo.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
2: Radio Balear.
4: Sergis, tornem a seguir els oients. Sergis, ara ho demanava un poquet, parlàvem a micròfon tancat, ara ja m'he pintat. A veure, trobes que ara el primer que s'ha de constituir és la mesa del Parlament. Com pot anar aquí la negociació? Trobes que ja vols seguir pot començar a demanar o la presidència o un puesto en la, una vicepresidència en la mesa? O al final en Moreno Bonilla diria no, no, no. PP, como fuerza más votada, asumimos la presidencia del Parlamento. O se reparteix entre els partits?
5: Ni idea. Això
4: normalment com sol
5: anar? Això ara se farà... No sé quin pla sostenen, perquè això marca la llei electoral d'allà, d'Andalusia, però... no sé, normalment és un mes o tres setmanes o un mes. Ara durant aquesta setmana se farà el recompte oficial, se proclamarà de resultats definitius allà per divendres.
4: És el que tu vas comentar una vegada, sí. Del voto per correo.
5: Cera voto per correo i bueno, i el repàs taula per taula de tot el que s'ha fet. Se recompta totalment. No se recompta els papeletes, se recompten les actes.
4: Que tot quadri.
5: Que quadri, bien. Per això és molt difícil fer pujarazos amb aquest aspecte. Podria haver qualque canvi, encara, d'escons.
4: Perquè, com balli o...
5: Sí, perquè és veres que hi ha dos escons que estan a molt poca distància, estan per 200, per 400 vots. Que això, hombre, en so boc per correu o en so cera se podria donar que saltassin. En els dos el beneficiari seria vots, curiosament, sí. Jo un el partit del PP i l'altre partit del Partit Socialista. Però bueno, ja veurem ara durant aquesta setmana. Però t'he dit, se proclamaran els resultats definitius divendres, si no hi ha novedat, divendres pròxim. A partir d'aquí comença a córrer el temps, desconec quin és el timing que tenen allà, però millor manco un mes i mig.
4: Perquè,
5: per constituir la mesa.
4: A això me referia, per constituir la mesa, que aquí és el que Pantura, aquí en Moreno Bonilla, pot dir, nosaltres els PP som el partit més votat i volem assumir la presidència del Parlament.
5: Sí,
4: o se sol com aquell que diu repartir entre
5: entre dins les negociacions i entre tota aquesta zona. Mira, aquí a Mallorca se va donar el cas que tinguem la situació igual, que tota l'esquerra no arriba al que era el PP, però no tenia la majoria absoluta, doncs de tota la presidència se va donar a un membre de vots. Un membre de vots. Haguéssim pogut triar un altre, però un membre de vots. I pues podria ser que allà vots demanats a la presidència de la mesa del Parlament andalús. No ho sé, tot això és que...
4: Ho anirem
5: veient. I una vegada que se constitueix la mesa,
4: ja, se...
5: ja és a més, ja comença es tramita per selecció de president.
4: Ah, el debat d'investidura.
5: O presidenta.
4: Segis, comentaves antes de fracassos.
5: Bueno, sí, bé, han comentat els èxits que han estat, PP, Vox i Adelante.
4: Mopongo, un Adelante. Fracàs.
5: I crec que és un fracàs.
4: La gran derrota.
5: En Maillo ha fracassat, anava allà amb la idea de que recolliria... Bueno, el que ha fet Adelante a Andalucía, pues ell pensava el mateix, que ell recolliria tots els ferits i tots els vots de PSOE i d'altra esquerra, i s'ha quedat com estava, o sigui, no ha recollit res, i el fracàs rotundo és la senyora Montero, de Mopongo, un fracàs absolut, però absolut sin paliativos. Si ja va ser un fracàs les passades eleccions del 22 amb Espadas, recordem,
4: digitalitzat per en Pedro Sánchez,
5: efectivament.
4: Per arraconar Anna Susana Díaz,
5: efectivament, amigueta d'en Sánchez, bueno, va fraquejar, doncs ara ha fet fraquejar o ha fraquejat en Montero. Jo no sé si ha fraquejat o no ha fraquejat en Montero, o si és una maniobra estudiada perquè se la volia carregar en Pedro Sánchez. Jo crec que té claríssim que aquella setmana que se'n va anar, aquells 5 dies que se'n va anar de reflexió i va reflexionar i li va quedar clar que esté profundament enamorado en Begoña, en aquell moment de Montero se va començar a veure presidenta i va començar a actuar com a presidenta. I a pesar de que sortia a Ferraz i votava d'una manera histriònica, pegant bo i allà i tal, dient que Pedro vuelve, però també deia allò de que jo estaré a lo que me diga el partido. I això en Pedro Sánchez no ho perdona. Que qualcú se postulàs ja quan ell està... No, perquè ell no se pot postular ningú. Segis, ell és Déu.
4: Segis, i això de tirar, d'enviar ministres en este caso los leones, com puguis... Com
5: es pugui. Sí, permet.
4: Va enviar a Pilar Alegría. Va enviar...
5: I aquesta, és única.
4: Sí, després...
5: Eleccions, les úniques que han enviat són aquestes dues.
4: Extremadura...
5: No, però Extremadura va quedar el pobre desgraciat aquell... I
4: Castilla León
5: va enviar un altre. No va enviar en Puente.
4: No
5: va enviar. No, bé, eleccions, pures i dures, només ha enviat a dues. Que és la de Montero i en Pilar Alegría. Previsiblement, a una que va ser ministra, de Morant, la va enviar a València, però a València allà està. Mira, les eleccions seran quan toquen. I a Madrid... va enviar a Óscar López
4: que huele a fracasso, però...
5: Que s'estrellàs, eh? Bueno, haurà que veure si se presenta en el final, perquè el Lobato ja ha anunciat que ell vol primàries i se presenta primàries i tal. Per tant, haurà que veure si en el final s'acaba per presentar. Jo crec que si no se presenta farà un al·lop, perquè ja seria perdre per tercera vegada unes eleccions.
4: Recordem que va ser candidat a Castilla León.
5: Efectivament. Per tant, seria la tercera vegada que fracassa. Jo no sé si és un al·lop per ell. El que està clar, que el fracàs del Partit Socialista d'en Pedro Sánchez a Andalusia ha estat clamorós, ha arribat a un límit que no s'havien arribat mai en la història. Recordem que en Espadas ja varen arribar a 30 i era un escàndol, i ara han quedat en 28. Encara...
4: Quan Andalusia sempre havia estat el gran caladero de vots, juntament amb Extremadura, sobretot.
5: Efectivament.
4: I una Andalusia que, sobretot en els començaments, diguéssim, dels anys de la democràcia, partir de la transició, era el gran caladero de vots del PSOE, començant amb figures que avui en dia són defenestrades per el socialista, per en Pedro Sánchez i companyia, i l'actual govern, i fins i tot gent que no està a Madrid, com són en Felipe González i en Alfonso Guerra, que en els que aglutinaven gran part dels vots d'Andalusia.
5: Hi ha molt més, darrere. No, hi ha moltíssim més, però sí.
4: Són els grans, dos grans, diguéssim, igual que Extremadura, la figura d'en Rodríguez Ibarra.
5: No, ja bé, no, i no mos oblidem, no mos oblidem Andalusia en la Susana Díaz.
4: Ni no,
5: que la Susana Díaz ha fet campanya perquè li han demanat, perquè no li ha quedat més nassos, perquè és senadora, perquè la tenia que fer, però con la risa contenida, con la risa contenida, perquè en el fondo, en el seu coret,
4: la van defenestrar.
5: Que està encantada que se la pegués, que està encantada ella que se la pegués. Ja t'ho dic, el resultat és terrible, infame. Lo pitjor pel Partit Socialista és que na Montero ha anunciat que se quedarà com a cap d'oposició.
4: I entenc idò, que jo també tenia entès també que era diputada en
5: Espanya. Tindrà que dimitir i se quedarà allà com a cap de l'oposició. És una maniobra hàbil d'aquesta senyora. És una maniobra hàbil d'aquesta senyora. Si les coses se produeixen com se tenen que produir, per març de l'any que ve s'han de convocar eleccions nacionals. I el PSOE se'n va a fer punyetes. Entonces se queda sin nada. I aquesta senyora... solució.
4: Com dius tu, Segis?
5: En el cul de l'aire.
4: Fora fa molt de fred.
5: I en el cul de l'aire. I tot la solució. Me quedo aquí con una bona paguita, i passo de ser Catalina la Grande, de ser la mujer con más poder d'Espanya, superant de molt en Isabel, la reina Isabel, de zona i de Castilla, hem sortit.
4: Isabel la Catòlica.
5: Isabel la
4: primera.
5: Pues més poderosa que ella, va ser. Pues mira, ara pues se queda com una simple portavou del Partit Socialista d'en Sánchez a Andalusia. I imagina't tu, a més, amb quina situació se queda, perquè ella pot treure la bandera constant de la sanitat i privatització de la sanitat a Andalusia. Ella, que tot ja sabem el que va fer quan va ser ministra d'Economia, la consellera d'Hacienda de la Junta, tot el que va fer. Però ella, cada vegada que obri la boca en el Parlament andalús, li enflocaran el concierto català que ha firmat des del govern, despreciant Andalusia, despreciant el resto de comunitats i dándole tot el que pide a Catalunya en contra de tot el resto de comunitats. És que això cada vegada li tiraran en cara. Cada vegada que obri la boca li tiraran en cara. Per tant, ella pensa quedar allà perquè ho ha dit. Jo, ahir vespre, quan la vaig sentir, quan va sortir a fer el seu discurs, no vaig parlar en cap moment de haré, sinó que el Partit Socialista harà. O sigui, mai vaig xerrar en primera persona. Jo donava per segur que ella no se presentaria, o sigui, no recolliria l'acta de diputada. Té temps encara, ja t'ho dic, divendres se proclamaran, hi haurà una o dues setmanes perquè recullin l'acta de diputats. Vorem si la recull. Tampoc no... Aquesta senyora no ha dit la veritat. Durant tots aquests anys que ha estat de ministra, tampoc tinc per què creure-la ara i creure que colliràs l'acta de diputat. Demà, no sé si avui o demà, tenen comitè federal, tal.
4: pues o va... executiva o algo així.
5: Bé, sí, coses d'aquestes.
4: No, en Sánchez els de confessarà.
5: No, però dic, no, la mateixa Andalusia, però tenen que fer una mateixa Andalusia on se fa aquesta lectura de resultat. No?
4: Valoració de resultats.
5: Podria ser que aquesta senyora digui, bueno, no,
4: presento mi dimissió.
5: He pensado que lo mejor es que lo coja...
4: Me pongo en un lado aparte...
5: Aquesta altra se faci i jo me'n torni a Madrid... No, se podria donar aquesta circumstància, però molt que ha dit que ella se quedarà. Se pot donar tot, i molt més amb en Pedro Sánchez o els seus acòlitos. Qualsevol cosa se pot donar. Però, dic, xerrant de fracassos, és fracàs absolut del Partit Socialista a Andalusia.
4: Jo...
5: I, clar, i en els clàssics, en els històrics de la zona, això li fa mal.
4: No, home, a mi jo el que te comentava, miri, jo, i no som sospitós de Déu me n'alliberi, de dir que el PSOE la castanya que s'ha pegada ha estat criminal. És a dir, trob que ja, també no sé on llegir una publicació de X de Twitter que de Oscar Puente, un personatge que en tots els meus respectes com pot dir que el PP se tiene que apoyar en Vox quan tu has perdut, has davallat dels 30 vots. Jo no sé si en Pedro Sánchez o no en Pedro Sánchez en consonant en Oscar Puente és conscient. Jo trobo que també s'ha de fer una reflexió l'any que hi ha unes eleccions generals en teoria. I trob que s'ha de fer una reflexió. No digo que se vayan, però com aquell que diu, no pot vendre.
5: Bueno, jo com a membre del PP quiero que no se vayan, quiero que se queden, perquè crec que és el millor fitxatge que pot fer.
4: Però no dic que igual que aquí a Balears, qui tu saps i qui com poden dir que el PP ha fracassat quan d'aquí, primer de tot, no hi ha ni candidata ni ha, i la que se presupone candidata està de una està el secretari d'Estat

Vals i poc o més. Així que, estimats oients, no m'ho trobo molt anant, demà més, demà millor, i ara pues, ara tenim l'informatiu de les dues, i després tenim es... i després crec que tindrem la informació esportiva. Sigueu bons al·lots, adeu!

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle. Escúchanos en radiobalear.es.